0: Carretera Nacional 340A, Villarreal, Castellón, muebles y mucho más.
1: La Diputació de Castelló impulsa les iniciatives artístiques que es programen a la nostra província. Ens esforcem per oferir activitats culturals de

0: Més serveis, més conciliació i més assistència social. La Diputació de Castelló disposa d'un ampli ventall de serveis i ajudes socials per a fer la teua vida més còmoda i senzilla. Informa-te'n als nostres centres o al teu ajuntament. Construïm benestar social. Diputació de Castelló. www.dipcas.es.
1: La Diputació de Castelló impulsa les iniciatives artístiques que es programen a la nostra província. Ens esforcem per oferir activitats culturals de gran qualitat, donant suport a l'art i a la música, als nostres orígens, a la nostra identitat, promovent la formació i oferint ajudes a entitats locals i associacions. Volem que la cultura es visca i es gaudisca en cadascun dels 135 municipis de Castelló, fent de la nostra província un gran escenari cultural amb espectacles de teatre, dansa, circ, música i literatura. Castelló, escenari cultural. Diputació de Castelló.
2: Nunca salté en paracaídas, ni di la vuelta al mundo, nunca le pedí una cita, ni crucé el océano en un velero. Al final, nunca me dediqué a mi pasión y nunca tuve un Honda Civic.
3: Ahora es el momento. Descubre condiciones en Honda.es y en la red de concesionarios Honda.
4: Estrena estas vacaciones tu nuevo Honda Civic desde 165 euros al mes según condiciones de financiación con entrega inmediata. Oferta limitada a 8 unidades en Honda Can Automoción, Avenida Valencia 225, Castellón. Coneixes Alerta Cas? L'Ajuntament de Castelló ha posat en marxa una aplicació per al mòbil en la qual acosta la teua seguretat i les emergències fins al palmell de la teua mà. En només prémer un botó, contactes amb la policia local. Però a més de tindre una resposta àgil davant qualsevol imprevist, tens informació en temps real del trànsit, comunicacions oficials, alertes meteorològiques per saber com actuar. La teua seguretat ens importa i en una emergència cada minut compta. Castelló Smart City, Ajuntament de Castelló.
0: Hay una química capaz de transformar el futuro. Desde UBEN Castellón trabajamos para reducir emisiones, impulsar la economía circular y crear soluciones sostenibles para el futuro. Más de 120 años avanzando junto al entorno. UBE, tu química nos hace sostenibles.

0: del dia. Ho fem fins a les 2 en punt. El control tècnic està Isaac Sancho. Comencem. Com es dèiem, la ministra de Joventut i Infància, Cira Rego, considera que la Comunitat Valenciana és un destí adequat per acollir a menors migrants procedents de Ceuta. Onda Cero, segons Sergi Beltrán.
1: Durant la seva visita a Sagunt, Rego ha defensat que la capacitat d'acolliment de la comunitat va quedar acreditada en el Reial Decret aprovat el juny passat, que estableix més de 1.900 places per a menors no acompanyats. La ministra assegura que aquestes places estan lluny de la sobreocupació i reclama a les comunitats autònomes solidaritat per alleujar la situació de Ceuta.
2: Pero tendremos que ver también la voluntad del gobierno de la Comunidad Valenciana, que está mucho más interesado en abrazarse a Vox que en trabajar de manera solidaria con Ceuta. La solidaridad con Ceuta se demuestra llamando y poniéndose a disposición del gobierno de la ciudad autónoma y acogiendo a niños.
1: Actualment, 54 menors de Ceuta ja han sigut reagrupats amb familiars en la península i altres 300 expedients estan en tramitació.
0: Gràcies, Sergi. Parlem ara de la Dana. Un alt càrrec de la Generalitat ha declarat davant la jutgessa que investiga la gestió de la riuada, la jutgessa de Catarroja, que creu que l'exconsellera d'Interior, Salomé Pradàs, ha dit va parlar de l'enviament de les alertes al voltant de les 5:30 de la vesprada, quasi 3 hores abans que el missatge arribarà als mòbils de la població a les 8:11 de la vesprada. Núria Moreno.
3: Francisco Javier Sendra, testimoni en la causa, relata també que va parlar per telèfon amb l'expresident Carlos Mazón a les 7:30 de la vesprada. Segons la seva declaració, Mazón li va preguntar per l'estat de les carreteres i per Utiel i Sendra li va respondre que es trobava a València Sud, a la seu de Metro València, i que no podia facilitar l'informació sobre la localitat.
0: I el jutge envia a prisió provisional comunicada i sense fiança al quart implicat en el tiroteig mortal d'Alzira, a la comarca de la Ribera, després de rebre l'alta mèdica. Així ho ha acordat el jutge d'instrucció número 6 este dimecres. Onda Cero a la Ribera, Virginia Delgado.
4: L'investigat, la declaració judicial del qual havia sigut prorrogada per motius de salut, ha comparegut finalment davant del magistrat després d'estabilitzar-se la seva situació mèdica. Igual que els anteriors arrestats, queda imputat en una causa oberta pels presumptes delictes d'homicidi i tinença il·lícita d'armes, mentre continua el reforç policial en el conflictiu barri de l'Alquerieta per evitar represàlies.
0: I el jutge ha decretat també presó provisional per als dos detinguts dissabte passat per la seva presumpta participació en un altre tiroteig entre ells mateixos a la localitat d'Albal, a la província de València. Queden investigats en una causa oberta per delictes d'homicidi en grau de temptativa i tinença il·lícita d'armes, segons ha informat el Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat. El conseller d'Emergències i Interior, Juan Carlos Valderrama, per la seva part, ha afirmat avui durant la seva compareixença en la Comissió de Justícia i Interior de les Corts que la prioritat durant els incendis de Segorbe, el Saler i Tuejar va ser la protecció dels valencians. Ha insistit que els dispositius d'extinció no van ser estàtics, sinó que es van dimensionar segons la seva evolució. Amparo Sánchez.
5: El conseller ha reiterat que van ser incendis diferents en diferents territoris, amb diferents evolucions i amb necessitats operatives diverses.
6: Que dos fueron intencionados y otro por un rayo. No existe una respuesta automática para todas las emergencias, pero sí existen unos principios que deben ser constantes. Disponer de información, valorar el riesgo, tomar decisiones, movilizar capacidades, establecer responsabilidades claras, proteger a la población, mantener la respuesta.
5: A més, assegura que quan les flames desapareixen, la Generalitat té una segona responsabilitat que passa per ajudar als que han patit les conseqüències dels incendis.
6: Y ahí también debe estar la Administración para atender las necesidades de las personas afectadas por estos incendios y para contribuir a la recuperación de los municipios y de las zonas damnificadas y facilitar que los territorios puedan recuperar cuanto antes su actividad.
5: La diputada socialista Alicia Andújar li ha retret la demora que va haver-hi a l'hora de demanar ajuda a la UME, mentre que Jesús Pla, diputat de Compromís, ha lamentat el fracàs de les polítiques de prevenció i extinció.
7: En 8 incendis que s'ha activat la UME, en 7 s'ha fet entre 1 i 3 hores després de declarat l'incendi. A soles en este van ser 17 hores de retard.
8: S'ha posat de manifest com en un incendi com el del Saler s'ha tingut que cridar a la UME per la falta de coordinació i per la falta de mitjans. Hem fet propostes en el sentit de que hi hagi una veritable coordinació del servei d'emergències.
0: Els sindicats aplaudeixen el projecte del futur Hospital General de Castelló, però recorden que sense professionals no hi ha sanitat. Onda Cero Castelló, Lorena Pardo.
9: Estan molt d'acord amb el projecte, demanen que es complisquen els terminis anunciats, però es mostren escèptics per a dotar-lo de personal sanitari.

0: Virginia Sales, portaveu de Comisiones Obreres.
1: Estamos de acuerdísimo con este hospital, pero lo que tenemos que tener claro es que todo esto, para que funcione, necesitamos profesionales. Y no sé si está valorado la dificultad de cobertura de algunos profesionales que tenemos como facultativos y enfermería. Tenemos un déficit de profesionales muy importante en la provincia y no podemos abastecer ya casi ni el hospital, los hospitales que tenemos, tanto el general como el provincial que tenemos en la ciudad de Castellón. Complicado será también abastecer de profesionales este nuevo hospital. Y evidentemente, sin esos profesionales, el hospital no va a funcionar.
0: Tots els terrenys estan ja adquirits i el Consell va autoritzar el passat 11 de setembre la contratació de les obres. El següent pas serà aquesta setmana que es publique la licitació.
2: I de Sanitat a Educació, Comissions Obreres alerta de la forta caiguda dels resultats de l'alumnat valencià en l'informe PISA 2025 i reclama responsabilitats a la Generalitat.
3: El sindicat qüestiona que la conselleria atribuïsca els resultats al model educatiu dels governs del Botànic i a la LOMLOE i assenyala que el descens més important es produeix entre 2022 i 2025. Txelo Baix és la portaveu d'Educació de Comissions Obreres.
4: Subratllar que no és una qüestió ni de els últims anys ni de els que vindran, cal tindre una mirada llarga i posar mitjans. Lo que fa això és corroborar que totes aquelles demandes que han conformat la taula reivindicativa de la vaga educativa són perfectament lícites. S'ha de posar en marxa.
2: I parlem ara del Front Abolicionista del País Valencià, que reclama una normativa autonòmica que acabi amb els proxenetes i els que contraten serveis de prostitució. Ho han reclamat amb una concentració avui en front de les Corts, coincidint amb el Dia Internacional contra l'Explotació Sexual.
5: Afirmen que la solució és senzilla, perseguir els homes que paguen per prostitució, però reiteren molts homes no volen perdre el privilegi de pocs per pocs diners accedir al cos d'una dona. Concha Hurtado és la portaveu del Front Abolicionista del País Valencià.
6: Perseguir a los proxenetas, que son los que se lucran, perseguir a los puteros, que son los que agreden sexualmente a las mujeres esclavizadas y prostituidas, un sistema de apoyo integral para las mujeres para que puedan abandonar la prostitución y también para evitar que entren. También hace falta pues, campañas de prevención a nivel formativo para evitar que los chicos de hoy sean los puteros de mañana.
2: I els equips específics d'intervenció amb l'infància i l'adolescència de la Generalitat que donen suport psicoterapèutic, social i educatiu a menors en situació de vulnerabilitat han realitzat 8.697 atencions durant el primer semestre de 2026.
3: Aquesta xifra s'ha donat a conèixer en la trobada que ha reunit a València professionals de l'àmbit social, sanitari, judicial i educatiu per abordar l'abús sexual infantil. La consellera de Serveis Socials, Helena Albalat, ha defensat durant aquesta jornada que la protecció enfront de l'abús sexual infantil exigeix una resposta coordinada i centrada en los menores.
7: Invertir en infancia es invertir en futuro. Cada niño y cada niña que protegemos hoy es una oportunidad ganada para toda la sociedad. Desde la Consellería trabajamos para que ningún menor se quede atrás. Más de 3.900 menores forman parte del sistema de protección de la Comunidad Valenciana.
2: I sàpiguen que la Comunitat Valenciana ha registrat aquest estiu 586 morts atribuïbles a la calor, la xifra més alta des de que en 2015 el sistema de monitoratge de mortalitat diària de l'Institut de Salut Carles III va començar la seva sèrie històrica de registres. Per províncies, en la d'Alacant s'han produït 279 morts, seguida de València amb 179 i Castelló amb 128. Per mesos, el més letal ha sigut el mes de juliol. Els contem de manera més breu que la localitat de Torrent es prepara per acollir del 26 de setembre al 3 d'octubre la quinta mostra internacional de cinema social i salut mental Mirada Fest, que ofereix una secció oficial amb 51 treballs a competició. Es tracta d'una cita cultural i social organitzada per AFEM Torrent que aconsegueix en la seva cinquena edició consolidar-se com un espai de trobada entre el cinema, la salut mental, la inclusió i la reflexió social. I en quant a l'horatge, primer dia de la tardor i cel poc nuvolós i temperatures estables. Arribem a les 2. Adeu.
8: Mitjà de comunicació subvencionat per la Generalitat en la convocatòria de l'any 2024 per al foment del valencià.
9: Son las 2 de la tarde, la 1 en Canarias. Es muy dado a matizar fuera de casa lo que prefiere ignorar aquí. Y anoche, en Nueva York, donde asiste a la Asamblea General de la ONU, Sánchez confirmó esa costumbre tan suya. El nuevo giro argumental. Ahora sí, Marruecos falló en el control de su frontera. Rabat falló los días de la avalancha masiva de migrantes. La primera versión fue, recuerden, la del ataque a la integridad territorial. Luego llegó la de la colaboración de Marruecos y la respuesta inteligente. Y hoy estamos ya en el fallo marroquí admitido por el presidente que

0: Com estan? Molt bona vesprada i benvinguts, benvingudes a Comunitat Valenciana en la Onda. Avui és dimecres 23 de setembre i quan són les 2:31, arrenquem un programa, ja saben, els dimecres dedicat un poc a la innovació, a la tecnologia. Els parlarem d'uns premis molt interessants amb tota aquesta xarxa d'instituts tecnològics de la Comunitat Valenciana amb Reddit. Parlarem d'altres assumptes de producte amb la cooperativa Consum. Avui en concret parlarem dels calamars, presten atenció, un productes. I també viatjarem arreu del món, perquè a través de la música i la dansa, des de València els anem a portar just a l'altra punta del món. Moltes altres coses que els anirem contant de seguida, però ja sabem, primer que res, fem una ullada per si s'incorporen ara i no s'han ficat al corrent del que està passant amb Núria Moreno. Bona vesprada.
1: Bona vesprada.
0: I amb eixa actualitat informativa, conta'ns, Núria.
1: Doncs està per ací per la Comunitat Valenciana la ministra de Joventut i Infància, Cira Rego, està en concret a Sagunt, i des d'allí ha dit, que la Comunitat Valenciana per al govern és un destí adequat per acollir a menors migrants procedents de Ceuta. Ha dit la ministra que la capacitat d'acollida de la comunitat està acreditada en un reial decret que es va aprovar el mes de juny i que estableix més de 1.900 places per a menors no acompanyats. Diu també que aquestes places estan lluny de la sobreocupació que diu que hi ha el Consell, i reclama també a les comunitats autònomes, a banda de la valenciana, a la resta, que siguin solidàries per a alleujar la situació de Ceuta. Avui el conseller d'Emergències Interior, Juan Carlos Valderrama, ha comparegut en les Corts per a explicar com s'han gestionat els últims incendis, i ha dit que els dispositius que s'han desplegat durant els de Segorbe, el Saleri i Tuéjar, que no van ser estàtics, sinó que es van dimensionar segons també un poc l'evolució del foc. Ha insistit també que van ser incendis diferents i amb necessitats operatives diverses.
2: Que dos fueron intencionados y otro por un rayo. No existe una respuesta automática para todas las emergencias, pero sí existen unos principios que deben ser constantes. Disponer de información, valorar el riesgo, tomar decisiones, movilizar capacidades, establecer responsabilidades claras, proteger a la población, mantener la respuesta.
1: I avui hem parlat també d'educació, perquè el sindicat Comissions Obreres alerta de la forta caiguda dels resultats de l'alumnat valencià en eix informe PISA 2025 del que venim parlant d'estes setmanes. Reclamen responsabilitats a la Generalitat i qüestionen que la conselleria estigui atribuint els resultats al model educatiu dels anteriors governs del Botànic i a la LOMLOE, perquè diuen que el descens més important es produeix entre 2022 i 2025. Escoltem a Txelo Baix, que és la portaveu d'Educació de Comissions Obreres.
3: Subratllar que no és una qüestió ni dels últims anys ni dels que vindran. Cal tindre una mirada llarga i posar mitjans. El que fa això és corroborar que totes aquelles demandes que han conformat la taula reivindicativa de la vaga educativa són perfectament lícites. S'ha de posar en marxa.
1: I avui és el Dia Internacional de la Visibilitat Bisexual, i el col·lectiu Lambda denuncia que l'odi, el rebuig i la bifòbia continuen sent una realitat quotidiana per a moltes persones bisexuals en la Comunitat Valenciana. Teresa Díaz és la portaveu de Lambda.
4: El cuestionamiento constante de la bisexualidad como una fase o como un momento de confusión de la persona afecta en cosas concretas, como en la salud mental, por esa necesidad de constantemente estar justificada o ser negada tu orientación.
0: Doncs estos són alguns dels temes del dia. Així, Núria, és que a la pròxima cita informativa a les 7:20 en la brújula Comunitat Valenciana ampliem.
1: Molt bé.
0: Gràcies, companya. I fins ara, les 2:35 en estos moments. Parlant d'actualitat, Andrea Agut, bona vesprada.
5: Bona vesprada, companya.
0: Hem de parlar d'un tema en el qual està involucrat el mes de setembre, perquè és època de molts casaments i, en conseqüència, de moltes despedides de solter. Unes celebracions que tots recordem per sempre, si les hem viscudes alguna vegada, però que ciutats grans com València estan començant a regular.
5: Sí, sobretot perquè ara, d'ací uns mesos, quan estigui aprovat aquesta ordenança, les celebracions es podran traduir en multes que van des dels 750 fins als 1.500 euros. I el tema, com molts saben, no és nou ací en València. Les despedides són un malson per a molts veïns, sobretot al centre, i l'Ajuntament no és la primera vegada que declara sobre el tema, però no com ho ha fet recentment i amb aquestes xifres, no? Amb aquestes multes. En 2024, la policia local de València ja va detectar fins a 40 despedides en apenas un cap de setmana. I ara les intencions al respecte per part del consistori es veuen reflexades en ese nou esborrany de la nova i primera ordenança de civisme que ens detalla Jesús Carbonell, que és concejal de Seguretat de València.
6: Nunca ha habido en València una ordenança de convivència, aunque parezca

0: d'alta qualitat i per aportar-nos minerals com el fòsfor, el seleni o el zinc, que ens ajuden al correcte funcionament de l'organisme. I a més, doncs, conté vitamines, entre elles la A, i diverses vitamines del grup B, que contribueixen al metabolisme energètic i al manteniment dels nostres teixits. Mm,
1: també és una bona opció per a les persones que volen cuidar la línia, no?
0: Sí, ens aporta poquetes calories i té un baix contingut en greix, especialment si es cuina, doncs això, a la planxa, al forn o guisaet. I a més, gràcies a la seva elevada aportació proteica, doncs produeix una major sensació de sacietat, que també ens ajuda, no?, a controlar la gana entre un i un altre.
1: Exactament, entre hores, no? Entre podem dir. I és recomanable per a qualsevol tipus de dieta, sí, no?
0: Sí, en general, sí, sempre que siga dins d'una alimentació equilibrada. Ara bé, pues, les persones amb problemes de colesterol han de moderar un poquet el consum perquè el calamar, pues, conté una quantitat de colesterol relativament elevada. En aquests casos es recomana consumir-lo de manera ocasional i prioritzar, pues, això, la preparació, no? Que la cuina siga saludable.
1: Exacte. El calamar és un producte molt habitual en la gastronomia mediterrània, això no cap ningún tipus de dubte, però quines són les formes més comunes de preparar-lo?
0: Bueno, hi ha moltes opcions, és un ingredient molt versàtil. A Espanya són molt populars calamars arrebossats, però també es poden preparar a la planxa, farcits, en arrossos o guisats en la seua tinta. A més, pues, pràcticament totes les seues parts són comestibles, el cos, les potes, els tentacles i fins i tot la tinta, que dona molt de sabor a nombroses receptes. Hi ha moltes opcions.
1: Alguna curiositat sobre este cefalòpod?
0: Bueno, sí, els exemplars més xicotets reben el nom de calamares, no? I solen ser molt apreciats per la seva textura més tendreta. I a més, encara que els que trobem habitualment als mercats, pues, solen mesurar entre 15 i 25 centímetres, hi ha espècies que poden assolir dimensions molt, molt superiors. O sigui, que n'hi ha grans supercalamars, no?
1: Exacte.
0: Estos viuen a les grans profunditats.
1: Exacte, això no veixen a la superfície. No. Si volem gaudir del calamar de manera més saludable, quines recomanacions ens donaries?
0: La millor opció, per a que sigui un poquet més sa, seria preparar-lo a la planxa, al forn o en guisats lleugerets i acompanyar-lo, pues, això, de verdures o amanides. D'aquesta manera, pues, aprofitant totes les seues propietats nutricionals i reduint l'aportació de greixos procedents dels fregits o dels arrebossats.
1: I una última idea per a incorporar-lo a la cuina de cada dia?
0: Sí, com deia, pues, amanides temperades, arrossos, fideuas també, o simplement, pues, a la planxa amb un poquet d'all i julivert, això està boníssim. És un producte molt sabrós que amb moltes preparacions ens ajuda també a variar el consum de peix i a introduir un poquet marisc, no?
1: Exactament, molt, molt bo per a la nostra alimentació. Exacte. Així que moltíssimes gràcies, Mamen, per estos consells sobre el calamar i t'esperem la pròxima setmana en un nou espai d'alimentació saludable de consum.
0: Gràcies a tots, fins la setmana que ve.
1: Adéu.
2: Cooperativa es estar comprometidos con las personas. Por eso, desde Consum, nos preocupamos porque nuestros clientes puedan formarse e informarse a través de la revista Entre Nosotros y su versión digital entrenosotros.consum.es, así como nuestras redes sociales. Porque cuando todos juntos actuamos pensando en las personas, nos damos cuenta de que juntos es...

0: Vives en la provincia de Castellón, Cashmany te ofrece transporte gratuito. Cashmany Electrodomésticos en la ciudad del transporte y también en cashmany.es.
1: Sí, sí, sí, Cashmany, sí.
0: Si digo Slow Life, ¿a ti a qué te suena? En Onda Cero Castellón aprendemos a bajar el ritmo, a disfrutar más de las cosas de nuestro entorno, de nuestro día a día. ¿Necesitas una pausa? Cada lunes hablamos de vivir consciente y la vida slow con el patrocinio de Lexus.
2: Les empreses rurals són el cor de la nostra província. Confiar en elles és la millor aposta pel futur de Castelló. Generen oportunitats i ocupació, amplien serveis i sumen qualitat de vida. Les empreses de l'interior són més que negocis, són part de la nostra identitat. Des de l'agricultura fins a la ramaderia, passant pel turisme rural i l'artesania, aquestes empreses ens uneixen i ens reforcen. Donar-los suport és invertir en el nostre futur, el verdader motor de l'interior de Castelló. Diputació de Castelló.
3: Onda Cero Castellón, 88.7.
4: En Onda Cero, Cantizano,

La Diputació de Castelló impulsa les iniciatives artístiques que es programen a la nostra província. Ens esforcem per oferir activitats culturals de gran qualitat, donant suport a l'art i a la música, als nostres orígens, a la nostra identitat.

0: La brújula Comunitat Valenciana. Núria Moreno.
1: En ciutats de tota Espanya, entre elles València, s'han convocat concentracions esta vesprada per a denunciar un cas, el desnonament de Mari Carmen, veïna de 87 anys de Madrid. Col·lectius socials insisteixen, no és un fet aïllat, es repeteixen pràcticament, diuen, cada dia. Bona vesprada, 23 de setembre, primer dia oficial de la tardor, però amb temperatures encara d'estiu. Contem notícies de la Comunitat Valenciana en Onda Cero fins a les 8 menys 20. Al control tècnic està Alejandro Bermúdez. El Sindicat de Llogateres de València s'ha sumat a la convocatòria esta vesprada en gran part de les principals ciutats espanyoles per a denunciar el desnonament avui de Mari Carmen, de 87 anys, a Madrid. És un exemple concret, diuen, però no un fet aïllat. Protesten també per l'actuació policial contra els manifestants que tractaven d'impedir aquest desnonament, la gestió política de la vivenda i l'especulació immobiliària. Andrea Leixos, portaveu del Sindicat de Llogateres de València.
2: El govern té en la seva taula un reial decret que des de la Confederació de Sindicats de Llogateres vam redactar i vam presentar, un reial decret que frenava els desnonaments com el que s'ha vist avui i un reial decret que no els ha donat la gana aprovar i, per tant, es continuen visquent situacions com les d'avui. Front la seva inacció es van a trobar amb la nostra unió.
1: Un alt càrrec de la Generalitat ha declarat davant la jutgessa que investiga la gestió de la Dana, que creu que l'exconsellera d'Interior, Salomé Prades, va parlar de l'enviament de les alertes al voltant de les 5:30 de la vesprada, vora 3 hores abans que el missatge arribara als mòbils de la població a les 8:11. Francisco Javier Sendra, testimoni en la causa, relata també que va parlar per telèfon amb l'expresident Carlos Mazón a les 7:30 de la vesprada. Per cert, que associacions de víctimes de la Dana, col·lectius socials i sindicals, es concentren entraran este dissabte davant la seu del Consell Alacant contra Carlos Mazón. Trauen la protesta mensual de la zona zero de les inundacions per a mobilitzar-se a la ciutat on té l'oficina institucional l'expresident de la Generalitat. Serà a les 6 de la vesprada enfront de la Casa de les Bruixes, símbol del govern valencià Alacant. I avui ha estat a Sagunt la ministra de Joventut i Infància, Cira Rego, diu que la Comunitat Valenciana és un destí adequat per a acollir a menors migrants no acompanyats procedents de Ceuta. Onda Cero, Sagunt, Sergi Beltrán.
3: Durant la seva visita a Sagunt, Rego ha defensat que la capacitat d'acolliment de la comunitat va quedar acreditada en el Reial Decret aprovat el juny passat, que estableix més de 1.900 places per a menors no acompanyats. La ministra assegura que aquestes places estan lluny de la sobreocupació i reclama a les comunitats autònomes solidaritat per alleujar la situació de Ceuta.
4: Pero tendremos que ver también la voluntad del gobierno de la Comunidad Valenciana, que está mucho más interesado en abrazarse a Vox que en trabajar de manera solidaria con Ceuta. La solidaridad con Ceuta se demuestra llamando y poniéndose a disposición del gobierno de la ciudad autónoma y acogiendo a niños.
3: Actualment, 54 menors de Ceuta ja han sigut reagrupats amb familiars en la península i altres 300 expedients estan en tramitació.
1: I a la coordinadora valenciana d'ONGDs, que agrupa 110 organitzacions, li preocupa i rebutja els atacs que assegura estan patint organitzacions humanitàries com a Ceuta diumenge passat, i adverteixen que comença a ser el dia a dia de moltes entitats socials també en la comunitat. En un comunicat, la plataforma lamenta que l'agressió a Ceuta contra dos activistes i una diputada en confondre'ls amb treballadors humanitaris exposa el clima d'hostilitat contra les ONG. Enrique Asensi, president de la coordinadora.
5: Quienes defendemos los derechos humanos, el derecho a la información o la acción humanitaria, nos hemos convertido en objetivo del odio por hacer nuestro trabajo, una labor que hacemos cada día con menos recursos y en entornos más hostiles.
1: I el jutge ha enviat avui a presó provisional comunicada i sense fiança el quart implicat en el tiroteig mortal d'Alzira després de rebre l'alta mèdica. Així ho ha acordat avui el jutjat Onda Cero La Ribera, Virginia Delgado.
6: L'investigat, la declaració judicial del qual havia sigut prorrogada per motius de salut, ha comparegut finalment davant del magistrat després d'estabilitzar-se la seva situació mèdica. Igual que els anteriors arrestats, queda imputat en una causa oberta pels presumptes delictes d'homicidi i tinença il·lícita d'armes, mentre continua el reforç policial en el conflictiu barri de l'Alquerieta per evitar represàlies.
7: La Generalitat Valenciana está un curso más al lado de las familias. Educación infantil de 0 a 3 años gratuita y universal para todos. Más apoyo para conciliar. Más oportunidades para cada familia. Más libertad para elegir. Porque los primeros años importan.

0: porque crecer aprendiendo es crecer en libertad. Libertad Educativa. Generalitat Valenciana.
1: La brújula Comunitat Valenciana.
2: El president de la Generalitat, Juan Fran Pérez Llorca, ha anunciat a la Universitat Jaume I de Castelló la tramitació d'una nova llei valenciana de ciència, innovació i emprenedoria científica que el Consell vol aprovar abans que acabe la legislatura. Castelló, Juanjo Tobar.
3: La norma pretén reduir la burocràcia i afavorir la transferència de coneixement i l'emprenedoria científica i s'inaugura a Mallorca el curs universitari a Castelló.
4: Les universitats valencianes estan siguent decisives perquè la Comunitat Valenciana siga pol d'atracció d'inversions internacionals.
3: També ha participat en l'acte la ministra de Ciència, Innovació i Universitats, Diana Morán, qui ha criticat a més la denominada per ella policia patriòtica del Consell en considerar que pretén supervisar els continguts dels docents.
5: Esté detrás de, según ellos, los contenidos ideológicos de nuestros profesores y nuestras profesoras, que básicamente significa feminismo, decir que las mujeres son iguales que los hombres, significa explicar que existe un colectivo LGTBI.
3: El curs universitari a la Comunitat Valenciana s'inicia amb més de 50.000 nous estudiants.
2: I el sindicat Comissions Obreres ha alertat avui de la forta caiguda dels resultats de l'alumnat valencià en l'informe PISA 2025 i està reclamant responsabilitats a la Generalitat. El sindicat qüestiona que la conselleria atribuïsca aquests resultats al model educatiu dels governs del Botànic i a la LOMLOE i assenyala que el descens més important es produeix entre 2022 i 2025. Txelo Baix és la portaveu d'Educació de Comissions Obreres.
6: Subratllar que no és una qüestió ni dels últims anys ni dels que vindran. Cal tindre una mirada llarga i posar mitjans. El que fa això és corroborar que totes aquelles demandes que han conformat la taula reivindicativa de la vaga educativa són perfectament lícites. S'ha de posar en marxa.
2: Per cert, que el sindicat STPB majoritari entre els docents ha avançat el calendari de les pròximes mobilitzacions davant, diuen, la falta de resposta de la Conselleria d'Educació a les seues reivindicacions. Una d'elles serà la participació en un bloc educatiu en la manifestació del 9 d'octubre. El conseller d'Emergències i Interior, Juan Carlos Valderrama, ha afirmat durant la seva compareixença en les Corts que la prioritat durant els incendis de Segorbe, El Saler i Tuejar va ser la protecció dels valencians. Ha insistit que els dispositius d'extinció no van ser estàtics, sinó que es van dimensionar segons la seva evolució. Amparo Sánchez.
7: El conseller ha reiterat que van ser incendis diferents en diferents territoris, amb diferents evolucions i amb necessitats operatives diverses.
8: Que dos fueron intencionados y otro por un rayo. No existe una respuesta automática para todas las emergencias, pero sí existen unos principios que deben ser constantes. Disponer de información, valorar el riesgo, tomar decisiones, movilizar capacidades, establecer responsabilidades claras, proteger a la población, mantener la respuesta.
7: A més, assegura que quan les flames desapareixen, la Generalitat té una segona responsabilitat que passa per ajudar als que han patit les conseqüències dels incendis.
8: Y ahí también debe estar la Administración para atender las necesidades de las personas afectadas por estos incendios y para contribuir a la recuperación de los municipios y de las zonas damnificadas y facilitar que los territorios puedan recuperar cuanto antes su actividad.
7: La diputada socialista Alicia Andújar li ha retret la demora que va haver-hi a l'hora de demanar ajuda a la UME, mentre que Jesús Pla, diputat de Compromís, ha lamentat el fracàs de les polítiques de prevenció i extinció.
9: En 8 incendis que s'ha activat la UME, en 7 s'ha fet entre 1 i 3 hores després de declarar l'incendi. A soles en este van ser 17 hores de retard.
10: S'ha posat de manifest com en un incendi com el del Saler s'ha tingut que cridar a la UME per la falta de coordinació i per la falta de mitjans. Hem fet propostes en el sentit de que hi hagi una veritable coordinació del servei d'emergències.
2: Més coses, el Front Abolicionista del País Valencià reclama una normativa autonòmica que acabe amb els proxenetes i els qui contracten serveis de prostitució, els puters. Ho han reclamat amb una concentració enfront de les Corts, coincidint amb el Dia Internacional contra l'Explotació Sexual. Amparo.
7: Afirmen que la solució és senzilla, perseguir els homes que paguen per prostitució, però reiteren molts homes no volen perdre el privilegi de, per pocs diners, accedir al cos d'una dona. Concha Hurtado és la portaveu del Front Abolicionista del País Valencià.
11: Perseguir a los proxenetas, que son los que se lucran, perseguir a los puteros, que son los que agreden sexualmente a las mujeres esclavizadas y prostituidas, un sistema de apoyo integral para las mujeres para que puedan abandonar la prostitución y también para evitar que entren. También hace falta pues, campañas de prevención a nivel informativo para evitar que los chicos de hoy sean los puteros de mañana.
7: Encara que es va aconseguir fer algun pas en la legislatura anterior, en l'actual, de moment, no han pogut reunir-se amb els responsables autonòmics.
2: Avui és també el Dia Internacional de la Visibilitat.

0: bisexual, el col·lectiu Lambda denuncia que l'odi, el rebuig i la bifòbia continuen sent una realitat quotidiana per a les persones bisexuals en la Comunitat Valenciana. Teresa Díaz, portaveu.
1: El cuestionamiento constante de la bisexualidad como una fase o como un momento de confusión de la persona afecta en cosas concretas como en la salud mental por esa necesidad de constantemente estar justificada o ser negada tu orientación.
0: I els equips específics d'intervenció amb infància i adolescència de la Generalitat que donen suport psicoterapèutic, social i educatiu a menors en situacions de vulnerabilitat han realitzat vora 8.700 atencions durant el primer semestre de 2026. Escoltem la consellera de Serveis Socials, Helena Albalat.
2: Invertir en infància es invertir en futuro. Cada niño y cada niña que protegemos hoy es una oportunidad ganada para toda la sociedad. Desde la Conselleria trabajamos para que ningún menor se quede atrás. Más de 3.900 menores forman parte del sistema de protección de la Comunitat Valenciana.
0: La incidència d'infeccions respiratòries per Covid-19 ha augmentat un 125% esta última setmana a la Comunitat Valenciana, fins als 117,2 casos per cada 100.000 habitants, enfront dels 52 de la setmana anterior. D'altra banda, en el cas de la grip, la incidència ha baixat un 77%, segons dades de la Conselleria de Sanitat. I la Comunitat Valenciana ha registrat aquest estiu 586 morts atribuïbles a la calor, la xifra més alta des que en 2015 el sistema de monitoratge va començar la seva sèrie històrica de registres. I els sindicats aplaudeixen el projecte del futur Hospital General de Castelló, però recorden que sense professionals, diuen, no hi ha sanitat. Lorena Pardo.
3: Estan molt d'acord amb el projecte, demanen que es complisquen els terminis anunciats, però es mostren escèptics per a dotar-lo de personal sanitari. Virginia Sales, portaveu de Comissions Obreres.
4: Estamos de acuerdísimo con este hospital, pero lo que tenemos que tener claro es que todo esto, para que funcione, necesitamos profesionales. Y no sé si se ha valorado la dificultad de cobertura de algunos profesionales que tenemos como facultativos y enfermería. Tenemos un déficit de profesionales muy importante en la provincia y no podemos abastecer ya casi ni el hospital, los hospitales que tenemos, tanto el general como el provincial que tenemos en la ciudad de Castellón. Complicado será también abastecer de profesionales este nuevo hospital y evidentemente sin esos profesionales el hospital no va a funcionar.
3: Tots els terrenys estan ja adquirits i el Consell va autoritzar el passat 11 de setembre la contratació de les obres. El següent pas serà aquesta setmana que es publique la licitació.
0: I la Policia Nacional ha detingut en l'aeroport de Castelló un home de 29 anys que transportava 51 embolcalls d'heroïna a l'interior del seu organisme. Juanjo.
5: L'arrest es va produir el passat 9 de setembre després de la seva arribada en un vol procedent d'un país de l'espai Schengen. Els agents van detectar indicis del mètode conegut com a mula i després de l'expulsió dels embolcalls van comprovar que contenia més de 580 grams d'heroïna. El detingut ha ingressat a la presó provisional per ordre judicial. La investigació continua oberta.
0: I segons ha pogut saber Onda Cero, l'artista valencià Manolo Boix de l'Alcúdia ha mort este dimecres als 84 anys. Va ser des dels anys 60 un dels introductors del nou realisme a Espanya. Va rebre el Premi Nacional d'Arts Plàstiques l'any 1980 i el seu treball es va significar en diversos camps de la creació, per exemple, des de la pintura a la il·lustració de llibres, passant per l'obra gràfica i cartells i l'escultura. Descans en pau. Fem ara un repàs per l'última hora de la informació esportiva amb Eduardo Esteve. Eduardo, bona vesprada.
6: Què tal, Núria? Bona vesprada.
0: De què estem pendents esta vesprada?
6: Tenim dos notícies al València. La primera ha sigut anunciat oficialment Javier Aguirre com a nou tècnic i la segona que ha sigut presentada per Braulio Vázquez com a nou director esportiu. Començant per la primera, el que era un secret a veus és ja una realitat. Sergi López, bona vesprada.
7: ¿Qué tal, Edu? Bona vesprada. Efectivamente, es nou entrenador fins a final de temporada el mexicà Javier Aguirre. Recordem que signa fins al mes de juny amb una temporada opcional, sempre i quan aconseguisca classificar l'equip per a competició europea de forma directa per a la Lliga. Està previst que arribi demà a la capital del Túria.
6: Gràcies, Sergi. I Braulio, a la seva presentació, explicava el per què ha triat a Aguirre com a entrenador.
8: Bueno, yo creo que Javier, creo que uno de sus valores más importantes es la gestión de grupo, como bien sabéis. Y al final creo que él también, el contexto Valencia no le asusta porque es una, por poneros un ejemplo, una de las cláusulas para renovación la puso él. Y al contrario, era súper ambiciosa y él sabe dónde viene, con mucha ambición, y creo que además necesitamos un poco pues alguien que no le asusten los retos, digamos, y él para nada le asusta.

0: gusta, sabéis la experiencia que tiene en la Liga Española, conoce la Liga y conoce Valencia, que también es importante.
1: Javier Aguirre, que será presentat el proper dilluns. Mentre al Villarreal té un nou internacional, Víctor Flan, bona vesprada.
2: Què tal? Bona vesprada. Ilias Akoma, que ha rebut a última hora la cridada de Marroc per tal de formar part de la seva selecció en aquestes convocatòries internacionals. D'aquesta forma són fins 12 els futbolistes del Villarreal que estan en les seves seleccions. Problemes, per tant, per a que Íñigo Pérez puga treballar amb normalitat al llarg d'aquestes properes 3 setmanes.
1: Gràcies, Víctor. L'Elx farà una mini pretemporada en este paró. Felipe Canals, bona vesprada.
3: Bona vesprada. El Elche se concentrará la próxima semana en San Pedro del Pinatar, en tierras murcianas, con dobles sesiones de entrenamiento cada día, desde el lunes hasta el viernes. Todo para aprovechar este largo parón de 3 semanas por el virus FIFA, los compromisos internacionales. Además, el Elche de Anselmi aprovechará para jugar un amistoso la próxima semana en tierras murcianas. Aún no se sabe el rival. Y este viernes, recordemos, se mide a puerta cerrada al Cartagena, de primera ref en otro amistoso.
1: Gràcies, Felipe. I a l'Hércules es cuida la infermeria. David Estavé, bona vesprada.
4: Bona vesprada. Buenas noticias para Beto Compain en la sesión que se ha celebrado hoy en el Rico Pérez. Y es que Oriol Soldevila y Alberto Toril han trabajado con total normalidad. Toril va a estar en la convocatoria. Podría tener minutos después de superar unas pequeñas molestias, mientras que Oriol Soldevila se ha ejercitado con el resto de sus compañeros. Eso sí, el catalán podría esperar una semana más para reaparecer.
1: Gràcies, David. Això és el que hi ha al món de l'esport. Núria.
5: Gràcies, Eduardo. Gràcies, companys d'Esports Comunitat Valenciana.
1: Adeu.
5: Adeu. I pel que fa a l'oratge, la tardora ha començat amb sol i sense massa canvis en les temperatures, que continuen sent inusuals. En les hores centrals del dia, fins i tot avui, han superat els 35 graus les temperatures màximes. Demà dijous, un escenari semblant al d'avui, amb cel poc nuvolós i temperatures màximes en torn dels 28-30 graus i mínimes de 18-19. I amb la informació dels esports i l'oratge diem adeu, però continuen escoltant La Brújula amb Marta García Ayer. Gràcies per estar a l'altre costat. Bona vesprada.
6: Mitjà de comunicació subvencionat per la Generalitat en la convocatòria de l'any 2024 per al foment del valencià.
7: Onda Cero València, 101.2 i 90.9 FM.
8: Onda Cero Castellón, 88.7.
9: Coneixes Alerta Cas? L'Ajuntament de Castelló ha posat en marxa una aplicació per al mòbil en la qual acosta la teua seguretat i les emergències fins al palmell de la teua mà. En només prémer un botó, contactes amb la policia local. Però a més de tindre una resposta àgil davant qualsevol imprevist, tens informació en temps real del trànsit, comunicacions oficials, alertes meteorològiques per saber com actuar. La teua seguretat ens importa i en una emergència cada minut compta. Castelló Smart City, Ajuntament de Castelló.
10: Hay coches que te llevan. Y luego está el nuevo Mitsubishi Outlander PEV, el gran SUV híbrido enchufable con tecnología japonesa, sistema 4x4, Super All Wheel Control, 7 modos de conducción, etiqueta cero y sonido Yamaha. Llévatelo con 8 años de garantía y a un precio que no te esperas. Ven a probarlo a tu concesionario. Mitsubishi Outlander PEV, vuela alto.
11: En Mitsubishi Can Automotion lo tendrás por 29.500 euros. ¿A qué esperas?
12: Bendito sea aquel pastor que en nombre de la caridad y de la buena voluntad saque a los débiles del Valle de la Oscuridad. Benditas sean las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales llévate otras de regalo gratis. En Castellón, calle de En Medio 50 y centros comerciales Salera y Villarreal. Sol Optical, tu centro óptico y auditivo.
13: Sea para tu hogar o tu negocio, en Love Energy, tu compañía eléctrica en Castellón, encuentras la tranquilidad de un contrato claro, sin letra pequeña y con tarifas que realmente se ajustan a tus necesidades. Olvídate de llamadas eternas y contestadores automáticos. En Love Energy te atienden personas que entienden lo que necesitas y te asesoran. Love Energy, energía para todos. Descúbrelo en loveenergy.es.
8: Onda Cero Castellón, 88.7.

0: Es queda Íñigo amb lo justet per a poder treballar aquestes setmanes. En ells, preparen un estatge per aprofitar millor aquesta mini pretemporada que tenen per davant, mentre que en Alacant la bona notícia és que a priori no tenen lesionats en l'Hèrcules de cara al partit d'aquesta propera jornada. Però avui arrenquem per València, diem, en un dia molt carregat de notícies, amb la roda de premsa de Braulio i esa oficialitat del nou tècnic per a la banqueta, Sergi López. Contamos, bona vesprada.
1: Què tal, Víctor? Bona vesprada. Comencem, si vols, per l'entrenador Javier Aguirre, que ja és oficial, signa fins a final de temporada. En té una opcional sempre i quan aconseguisca la classificació per a competició europea via la Lliga. Això sí, té també el València una clàusula per a cancel·lar el contracte del tècnic mexicà si en la segona volta l'equip està en posicions de descens. Està previst que arribi demà i que puga inclús ja dirigir aquesta sessió a la ciutat esportiva de Paterna. Avui ha sigut presentat Braulio Vázquez, el director esportiu del València, a qui li preguntaven per quin objectiu marca per a la temporada.
2: El objetivo es tratar de competir ya porque lo necesitamos, porque al final no podemos obviar una realidad, que estamos penúltimos y hemos hecho un punto en casa y es una situación complicada.
1: A més, li han preguntat també per quin València vol.
2: Yo he tenido la suerte de estar aquí disfrutando la Champions, de ir al campo del Chelsea, pero ahora esa no es nuestra realidad. Te pongo un ejemplo, otro día, aparte lo pensaba, el año pasado, en las últimas jornadas, era de Bilbao, salió el presidente y el director deportivo y el entrenador a decir que la salvación era y estaban jugando Champions. Entonces, está muy bien que nos marquemos un objetivo a largo plazo, pero el objetivo a corto plazo es que vamos penúltimos y que va a ser muy complicado, que tenemos que recuperar gente, que tenemos muchos lesionados, pero bueno, más allá del el objetivo ahora mismo es gestionar, pues recuperar lesionados, que el míster conozca a los jugadores, e intentar competir y que la gente se sienta, pero también sacar puntos, ¿no? O sea, estamos en una situación muy complicada y pensar en el más allá, sinceramente, no nos lleva a nada. Vamos a pensar que estamos donde estamos y que tenemos que mejorar.
1: Y este es el mensaje que envía a la afición.
2: Repito, yo me quedo con lo del otro día, que he visto los partidos muchos en Mestalla, y el otro día, cuando marcaba el 0-1 la Real Sociedad, yo lo que vi, bueno, la segunda, y eso que la primera parte fue un partido muy complicado, que la Real estuvo muy bien, pero Mestalla, si le das, te da. Y la gente vio, a pesar de haber perdido, que se dejaron el alma a los jugadores ahí. Yo creo que ese es el camino.
1: El pròxim dilluns serà presentat el nou entrenador, en Braulio, també presenta aquesta presentació, valga la redundància, a l'estadi de Mestalla.
0: Gràcies, Sergi. Completa la informació des de València. Passem a la província de Castellón. El Villarreal, el conjunt groguet, continua treballant tot i el paro de Lliga. Això sí, amb una llarga llista d'absències de futbolistes que estan en les seves seleccions. Si no eren ja prou en 11 jugadors, avui cal afegir a la convocatòria també la d'Ilia Sacomac per Marroc. Una xifra de 12, rècord en la història del Club de la Plana, que té més futbolistes en la finestra FIFA que en condicions a disposició d'Íñigo Pérez, i és el quart equip de la Lliga que aporta més futbolistes internacionals. Cal recordar que d'aquesta quantitat i a l'hora de treballar estos dies en Villarreal, hi ha que afegir que tampoc estan els lesionats, cas de Santi Comesaña, amb lo qual Íñigo ha tornat a treballar avui amb tres porters, únicament 7 futbolistes de camp, evidentment comptant també amb la pedrera de cara d'aquests entrenaments. Un dels que es queda és el central Pau Navarro, el de la Vila Vella, ha passat de no jugar a ser un futbolista fonamental en els esquemes d'Íñigo Pérez. El central creu que estan en el camí correcte.
3: Un poc l'anàlisi és que quan comences un nou projecte, pues és possible que vagi tot molt bé o que en el nostre cas pues, n'hi hagin algunes cosetes que vagin així a poc a poc. Però bueno, al final crec que des del primer moment hem cregut en la idea del míster, en els nous canvis. Al final veníem d'una idea molt, molt clara en Marce i teníem que adaptar-nos un poc més a la idea d'Íñigo. Entonces, bueno, no veig que des de dins no mos estiguen eixint les coses el que mos demanava ell, sinó que al final, pues, en l'últim moment de sort, no mos estaven eixint, però crec que la idea des del principi la tenim molt, molt pillada i l'estem perfeccionant. I com te dic, crec que aquests detalls que l'any passat igual mos eixien tot, pues al principi s'ha costat, però crec que és una evolució i anem a més.
0: I qui continua treballant per la seva banda a la capital de la Plana és el Castelló, que afronta una setmana on també diem que pedra internacional, cas de Orozco, Rodrigo Rego i Amir Sapi, convocats per Colòmbia, Portugal i Kosovo respectivament. Cap dels tres, per tant, estarà el proper dilluns a Butarque per enfrontar-se a un Leganés que també aspira a l'ascens. I avui, per cert, el president de la entitat, Bob Bulgari, s'ha parlat a les pàgines del diari Marca per a comentar que el missatge és el mateix que està donant el planter. L'objectiu no és altre que l'ascens a la primera divisió. Deixem la província de Castelló, anem a Onda Cero Elx, on l'equip il·licità...